0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet, direcció Terrassa, la B23 entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
0: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Forastera ha donat el tret de sortida al Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives.
2: Esports.
3: Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'Estage d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes, la calor encara es mantindrà en valors normalitzats o com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

I tenim una petició de la Maica que ens diu: bon dia, Maria, sóc la Maica. Primer et desitjo bon programa i m'agradaria escoltar la cançó La Moreneta de Pura Rumba. Per tu, per la Pepi de Sant Mori, moltes gràcies i abraçada gran. Doncs igualment per tu, aquí la tens, que tinguis un gran dia, un petonàs.

0: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
1: Ayuntamiento de Badalona.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Bueno, María, estás poniendo toda la música que a mí me gusta y que yo no sé cómo pedírtela. Muchísimas, muchísimas gracias. Un besito fuerte, hasta luego.
1: Pues se agradece mucho, de verdad, se agradece muchísimo. Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 56 57 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 56 57, porque tú te lo mereces.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Doncs ja saps que Conforama Badalona presenta la seva nova botiga, que està totalment reformada, està al Parc Comercial Montigalà, i podràs inspirar-te amb tots els seus nous ambients. Pots triar entre més de 300 sofàs, com chaise longue, sofàs, aquests sofàs llit, sofàs relax, amb descompte fins un 50%, i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines de mida al seu nou espai d'exposició, totes pensades per tu, modernes, clàssiques o minimalistes, amb materials de gran qualitat i solucions per aprofitar cada racó. Què esperes? Vés a visitar-la. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Mensajes de voz que recibimos. A ver qué nos dice.
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Tots els radioients, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Avui fa més fresqueta.
0: Sí.
1: Soc Antònia del Progrés.
0: Mm-hmm.
1: Estic escoltant des de les 8 i poseu una música preciosa.
0: M'agrada
1: molt.
0: Gràcies.
1: Jo vull demanar una cançó de Venècia sin ti.
0: Val.
1: Vale?
0: Val. Sí.
1: Pues bueno, que passeu molt bon dia a tots.
0: Igualment.
1: I aviam si la calor va baixar, que jo no ho sé.
0: Ho dubto.
1: Vale? Molts petons, Maria.
0: Igualment, Antònia, un petonet ben gran. I aquí tens Venècia otra vez, però aquí sin ti, no des de Venècia sin ti. Un petonet, Antònia. Antònia.

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

0: Bon dia, Glòria de Montcada, com estàs?
1: Pues molt calorada.
0: Sí,
1: que no digues si xerrada, ben calorada.
0: Sí, fa molta calor, eh? Mare meva, quina calor que fa, eh?
1: He estat a Tossa de Mar.
0: Sí.
1: I va vindre el dilluns.
0: Sí.
1: He estat 10 dies.
0: Sí.
1: I també feia calor, eh?
0: Clar, també. I a la nit també feia calor o refresco una mica?
1: No, perquè tenia aire condicionat i no notava tant.
0: No notava tant, clar.
1: Però a mi no m'agrada l'aire, no m'agrada l'aire condicionat.
0: Mm-hmm.
1: Perquè em seca molt la col i
0: clar.
1: No... Jo aquí tinc ventiladors a casa, tinc a l'habitació i a mi un ventilador al sostre.
0: Molt bé. És que va molt bé el ventilador. És que,
1: jo,
0: és
1: sí.
0: Que això no s'aguanta, eh?
1: No, però bueno, però l'aire condicionat, saps què passa, Mari Carme, que jo...
0: Maria, jo sóc la Maria.
1: Perdona, Maria.
0: No, perdonada, faltaria més.
1: I el que passa que jo l'aire ho entraré un rato,
0: sí.
1: Però almenys ja no puc.
0: Ja, clar. Bueno, quan refresqui una mica, quan ha refrescat,
1: sí.
0: Tot tancat i el ventilador, eh?
1: Però jo no el tinc, l'aire condicionat, jo no el tinc, jo mai. Ara hi podré posar i no... El meu home deia, posem, dic tu mateix, és que se m'aixeca l'argat, però no te'l posis, pobre.
0: Ja està.
1: I s'ha quedat sense l'aire condicionat.
0: Bueno, però això és aquella que vols que et posi.
1: El que vulguis, carinyo.
0: Sí? Vinga.
1: Una alegre.
0: Vinga.
1: Vaig a fer una mica de feina, que no foto res.
0: Ai, oh, és que no m'estranya. Però és igual, hi ha temps de fer les coses, eh?
1: Sí, tant, carinyo. Estic sola tot el dia contra tu.
0: Per això. Doncs un petonet preciosa, Glòria,
1: sí,
0: que tinguis un gran dia.
1: Quan te'n vas tu del càncer?
0: Doncs jo estic fins dissabte.
1: Ah, bueno, va bé.
0: Encara tenim tota la setmaneta. Vindré el dia 2 de setembre. O el dia 1, no sé si és el dia 1.
1: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, fa molts anys que no faig un mes de vacances. Aquest any
1: sí?
0: Vaig dir, aquest any sí, aquest any em toca.
1: Ah, però sí, està, però toca ja tant i tant que toca, carinyo.
0: Per això. Bueno,
1: sí,
0: preciosa, un petonet. Adéu.
1: Que ho passis molt bé.
0: Igualment.
1: I disfruta per mi.
0: Gràcies, guapa, un petonet.
1: Sí, un petonet. Adéu.
0: Bueno, pues ahora vamos a buscar una canción que sea alegre, muy alegre, para la Glòria de Montcada. Mientras tanto, Corazón Salvaje, Marcela Morelos.

Aquí tenemos una canción. Parla Isabel de Pomar. Mira, m'acaba de dir la cançó que era Me dices que soy bonita, de Celia Flores. La vol escoltar, està amb la seva filla a casa i l'enviem d'aquí, des d'aquí, un petonet a la filla i a la mare. Apa, aquí tenim la cançó. Que tingueu un gran dia.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: 3CAT Info.
1: Les 4, bona tarda. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els va inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El president espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis de Toledo, Ávila i Madrid-Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als damnificats. Sobre el terreny, els incendis de Madrid i Ávila donen una petita treva i a partir de les 5 de la tarda s'aixecarà l'ordre d'evacuació de 13 pobles de les comunitats de Madrid i de la província d'Ávila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Trump rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també es reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. Ha mort Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com a gegant financer internacional. I l'orquestra del Festival de Beirut actuarà per primer cop al Palau de la Música el 29 d'agost en una gira excepcional per l'estat impulsada per la besneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell.
2: Esports.
3: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada a la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Tarda de sol i calor encara moderada, amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop es farà sol a tot Catalunya amb temperatures que poden anar a tornar per sobre dels 40 graus a Ponent.
4: Ràdio Pumat, Badalona. Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.

0: Qué bonito suena este Solo para ti de Sergio Dalma.
1: Radio Pumat, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: A més de bona música, t'informem aquí a la sintonia de Ràdio Pomar. Dir-te en aquest moment que la sala d'estudi del Carme adapta els seus horaris durant el mes d'agost i ampliarà el seu servei al mes de setembre. Durant l'agost obrirà els matins i la biblioteca Can Casa Coberta oferirà serveis a les tardes. Recordar que la sala d'estudi del Carme adaptarà els seus horaris durant el proper mes de... durant aquest mes de l'agost. I també informar-nos de que les obres de la Riera, tocant aquí a la ràdio, les obres de la Riera de Pomar es reprendran el proper mes de setembre. I també dir-vos que si voleu una cançó podeu trucar aquí a la ràdio al 93 465 77 76. Continuem.
1: Ràdio Pomar, Badalona.
2: El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel.
1: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta.
4: Siempre hay un momento para degustar un buen vino como los vinos de Adegas Balcar. El mejor Ribeiro con la uva madre y reina distinguida por su finura y elegancia de la zona que da la frescura de la treixadura. Los Albariños, seleccionados en lo mejor de las Rías Baixas, vinos que conquistan el paladar. Y como siempre, nuestros tintos Ribeira Sacra, Balcar Joven y Balcar Selección. No le quites valor a una buena mesa con otras cosas. El ahorro no siempre es recomendable. Visita la web www.adegasbalcar.com y haz tu pedido o llama al 93-466-5657. 93-466-5657. Precios a medida para la hostelería.

Te informamos y te contamos cosas de tu interés. Hoy es martes 28 de julio, es el día contra la hepatitis. Y también contarte, por ejemplo, que més de 100 concerts gratuïts integren la programació musical de la Festa de la Mercè. Actuaran a la Festa de Barcelona, a la Festa de la Mercè 2026, entre d'altres Maria Jaume, els Catarres, els Amics de les Arts, Leire Martínez, Búhos, Miqui Núñez i, d'entre d'altres, també La Pegatina.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Tarà, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focus ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi del Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kiev pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. El govern amplia de 271 a 302 els municipis considerats zones de mercat d'habitatges tens i s'apliquen mesures com la limitació dels lloguers. Entre els que s'hi afegeixen, de nou, hi ha Martorell, Vilaseca o Agramunt. En canvi, n'hi ha alguns que deixen de ser-ho. És el cas de Lleida, Reus o Figueres. La Fundació Vilacasa reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torrella Montgrí, al Baix Empordà.
2: Esports.
3: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdés segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Darda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps serà assolellat. Demà la calor s'intensificarà amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.

0: Pomar, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.